Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que ens ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenari.

com un lliri de platja, vinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

mi al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona,

0: tới đất đây là để giúp đỡ các bạn.
1: Estas son espillas que porté en el Zan. El verano tiene fre. El verano tiene fam. Estas son las chances que están fes callar. Recorren el teu carrer. Recorren el teu pasar. Estas son las bases que han bombardejat. Avions de la libertad. En la nit dels oblidats. Aquestes són els dels que avui has celebrat, sense espelmes ni fanat, amb la lluna de res.

viuria, tindria finestres al mar, per sostres somnis i estrelles, per terra sols fons de corall i quatre portes obertes per si volguessis marxar.